0: Mollet en direcció Sabadell. La segona avaria talla un carril de circulació tot just des d'aquesta matinada a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida. La tercera avaria, en aquest cas a la A26, a l'altura de Sant Ferriol en direcció Olot, també talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim retencions habituals al nus de la Trinitat, a les dues rondes en sentit sud, i també al vessant Llobregat, amb congestió habitual des de Pallejà i Molins de Rei cap a la capital catalana. Al Vallès també tenim cues en sentit sud a Montornès i entre Mollet i Barberà. També en sentit nord hi ha un quilòmetre de cues a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: L'Ajuntament de Barcelona decidirà a finals de setmana si els veïns de Sant Gervasi, afectats per l'esvoranc de la línia L9 de metro, poden tornar o no a les seves cases. Segons l'alcalde Jaume Collboni, les obres i les revisions dels edificis afectats no fan ser pessimistes, sinó tot el contrari, però amb tot, en pro de la seguretat, es decidirà més endavant la tornada dels veïns a partir de dissabte, com estava previst.
2: Els edificis estan assegurats i tot està bé, però volem estar al 200% segurs abans de recomanar la tornada als veïns i les veïnes a casa seva.
1: Avui el consistori es reunirà amb els comerciants afectats, anunci de Collboni durant la presentació de la proposta de Ciutat Meridiana per entrar al Pla de Barris de la Generalitat, que té per objectiu, recordem, inversió i accions de remodelació per pal·liar les desigualtats socioeconòmiques. En successos, la Guàrdia Civil, juntament amb l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut 4 persones per introduir almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Ara, l'Ajuntament i l'Agència de Residus de Catalunya hauran de descontaminar la zona. I també dels successos, una dona d'uns 60 anys d'edat ha mort la matinada passada en un incendi declarat al carrer Comte Borrell 102 de Barcelona, al districte de Sant Antoni, per causes que es desconeixen i que estan investigant els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Com a conseqüència de les flames, 5 persones més han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari. I dels tribunals, el jutjat d'Arenys de Mar ha acordat la llibertat a disposició de l'autoritat judicial de l'exdiputat del Parlament i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme. Albó s'hauria masturbat davant diverses persones, entre elles menors d'edat, a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. La policia local el va arrestar després de rebre l'avís dels responsables de l'establiment. I en esports? Avui comencen els entrenaments de la pretemporada del Barça, després que 10 jugadors del primer equip no mundialistes passessin ahir les revisions mèdiques i físiques. Alguns d'ells encara amb el seu futur en l'aire, com Ter Stegen, que està mirant de tancar la seva sessió a l'Ajax, o transferibles com Héctor Font, o Casado, o Roni Bardagí. I de la cultura, el Gran Teatre del Liceu acull aquesta tarda per segon any consecutiu l'entrega dels Premis Princesa de Girona a 6 joves d'una trentena d'anys, referents en l'àmbit de l'emprendiment, la investigació, l'acció social i les arts. També us contam de la cultura que ha mort l'escriptor barceloní Juan Goytisolo als 91 anys i la mítica drag queen Gilda Love, transformista i mítica dels cabarets del Raval als anys 70 i 80. Amb aquests apunts hem arribat a 8:15.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Junts ha trencat el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i abandona l'executiu municipal format fins ara amb Guanyem i Esquerra Republicana. La vicealcaldessa Gemma Geis, que exercirà ara només com a portaveu, ha explicat que han pres la decisió per la manca d'avenços en matèria de recursos humans, l'espai públic o la neteja, entre d'altres.
2: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este 14 de julio, en el que el hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público por el caso del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz. No hay pena de cárcel, como pedían las acusaciones populares, tampoco para el expresidente de la Diputación Regional, para Miguel Ángel Gallardo, ni los otros 9 condenados por prevaricación también a inhabilitación. Nos vamos a Badajoz. Miguel Verísimo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Las condenas son por prevaricación. La audiencia descarta el tráfico de influencias. Son 9 años de inhabilitación para David Sánchez y para otros 9 acusados, todos empleados de la Diputación de Badajoz. Por su parte, al que fuera presidente de la institución durante los hechos, Miguel Ángel Gallardo, se le considera autor de 2 delitos de prevaricación con sendas penas de 9 años, lo que supondría 18 años de inhabilitación. La sentencia habla de nepotismo, de enchufismo y considera probado que a David Sánchez se le adjudicó un puesto a dedo en Badajoz. Incluso se refiere a que había un plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación para dar al hermano del presidente una plaza de empleo público, dice la sentencia, innecesaria y vacía de contenido. Además, afirma que se adaptaron las condiciones de su puesto para que no tuviera que acudir diariamente a un despacho y pudiera dedicarse a la ópera. Frente a esta sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
2: Las reacciones han sido rapidísimas, pero es que además veníamos de la controversia generada por una petición del juez Peinado a Begoña Gómez de que dé pruebas de que ha estado en Londres. El gobierno considera que se está intentando echar al presidente del gobierno golpeando a su familia Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Desde Moncloa insisten en la inocencia del hermano del presidente. Esperaban su absolución. Es una barbaridad que lo condenen sin pruebas, dicen fuentes del gobierno. Hoy, rostros serios aquí, una noticia que pillaba al presidente en París. 9 años para David Sánchez por prevaricación. Recurrirá, espera la portavoz Elma Saiz, que instancias superiores corrijan el desenlace de un caso que nace, recuerda, de una denuncia de manos limpias y en el que la fiscalía nunca vio delito.
5: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
4: En Moncloa ven un patrón similar, parecido a la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Apunta a la portavoz algo que han verbalizado otros dirigentes del PSOE con mucha más rotundidad, más claridad: lawfare, politización de la justicia. El ministro Puente, en redes, abona su teoría del golpe. Dice que se están tensando las costuras de las instituciones para tumbar al gobierno.
2: Los socios de gobierno se mueven entre el desproporcionado de Sumar, el fuerte del PNV o el histórico, ya en el otro lado, en el de la oposición, para los populares. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria del PP.
6: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
2: Sánchez ha recibido la noticia en París, donde ha sido invitado por el presidente francés, por Emmanuel Macron, para celebrar el Día Nacional Francés. El presidente del gobierno, que mañana estará en Gibraltar para celebrar un hito histórico que se acaba de producir en Bruselas. La Unión Europea y el Reino Unido acaban de rubricar el acuerdo sobre Gibraltar, que tumba la verja de separación y define el nuevo encaje del enclave tras el Brexit. Entrará en vigor este miércoles. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La firma de hoy es la última pieza que faltaba para completar el Brexit una década después del referéndum. El acuerdo entrará en vigor mañana y se traducirá en el fin de la famosa verja, la eliminación de la barrera física que separa el peñón y que atraviesan diariamente más de 15.000 ciudadanos. Adiós a las colas. Los controles pasarán a realizarse en el puerto y en el aeropuerto a cargo de las autoridades de Gibraltar y la Policía Nacional Española. Aquí en Bruselas le acaban de poner su rúbrica el comisario de Comercio, Mario Sefcovic, y por parte del Reino Unido, el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty. Los aplausos tras la firma a cada lado, acompañándoles el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quien ha hecho una broma en el momento en el que los 4 posaban con sus manos sobre el documento.
8: I'm not letting go.
7: No lo voy a soltar, venía a decir Picardo. El ministro Álvarez siempre ha hablado de una zona de prosperidad compartida, habrá una unión aduanera, la cuestión de la soberanía no se toca, y todo, Sandra, a la espera de ver cómo se concretan temas como las pensiones o el fin de las distorsiones fiscales.
2: Gracias, y sobre todo esto, planeando. España se prepara para vivir uno de los partidos más importantes de su historia, el partido frente a Francia en la semifinal del Mundial. Lucas García, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Se va a jugar a las 9 de la noche en nuestro país, un encuentro que se va a disputar en Dallas, en Estados Unidos. Ahí está Luis Castro, un día, como decimos, con aroma histórico en la expedición de la selección española. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Hoy es el día de volver a hacer historia, el día para España de intentar clasificarse por segunda vez en la historia para una final de un Mundial. Enfrente, una selección francesa, la actual número uno del mundo y el equipo que ha jugado más y mejor en este Mundial, con el añadido de que hoy es día fiesta nacional en Francia, el famoso 14 de julio. Nosotros también tenemos un país volcadísimo y un equipo que ayer en la previa se mostraba tranquilo y confiado para afrontar este reto.
0: Y enfrente estará uno de los equipos más fuertes de todo el torneo, la Francia, de Kylian Mbappé, enviado especial a Estados Unidos, Fernando Cardenal.
10: Una selección que nunca ha cedido ni ha dejado dudas en este torneo. Francia ha sido implacable y sobre todo gracias a su ataque. 16 goles marcados entre 4 futbolistas y con Mbappé ante una de sus grandes noches a pesar de unas molestias en el tobillo derecho. El capitán lleva tiempo esperando un partido como el de hoy. También lo espera su selección tras quedar eliminada en los últimos torneos, Eurocopa y Liga de las Naciones, precisamente ante España.
0: Un encuentro que se va a vivir de forma muy especial, entre otros muchos lugares, en Foyos, en Valencia, la localidad natal de Ferran Torres, donde han estado nuestros compañeros de Radio Nacional en Valencia.
11: Hombre, es lo mejor que hay en el mundo.
12: Para mí es el ídolo de Foyos.
13: Aparte de que es un chico guapo, buena persona, es además buen deportista y muy noble.
14: Tener a un campeón del mundo, porque vamos a ganar el Mundial, entonces es muy importante.
2: Un partidazo, Ferran. Bueno, y por si les parecía poco, hay más. Marta Mazagatos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Sandra. En el Congreso acaba de terminar el debate de la senda de estabilidad, que incluye déficit, deuda y regla de gasto de las administraciones. Primer paso para los presupuestos generales del Estado de 2027, que esta tarde en la votación van a tumbar Junts, PP y Vox, y el Gobierno volverá a llevar al Pleno. Mientras, el agravamiento de la situación en el Estrecho de Hormuz, ataques cruzados de Estados Unidos y de Irán, impacta de nuevo en las bolsas, encarece significativamente el petróleo. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Caídas moderadas, inferiores al 1% en las bolsas europeas, pero con todas en rojo. Aquí el IBEX 35 pierde un 0,8%. El recrudecimiento de la guerra ha provocado fuertes subidas en la cotización del crudo. El Brent, de referencia en Europa, ha subido un 10% desde ayer. Wall Street apunta a una apertura ligeramente a la baja, marcada también por los resultados de algunos grandes bancos. Quedan por encima de lo esperado, pero la reacción en bolsa de momento está siendo negativa.
15: Gracias. La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga al hombre que presuntamente atropelló a una menor noruega en la A7 y huyó. La madre de la joven denunció su desaparición mientras celebraba con unos amigos la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial. Málaga, Laura García.
17: Según fuentes de la investigación, el detenido es un hombre de nacionalidad española de entre 40 y 50 años que sería el propietario de una furgoneta Ford que presenta daños compatibles con el impacto y con los restos hallados en la calzada tras el atropello mortal de la menor de 17 años. El siniestro ocurrió sobre las 5:20 de la madrugada del lunes 6 en el kilómetro 1027 de la autovía A7 a la altura de Mijas. La chica había pasado la noche del domingo con unos amigos viendo el partido entre Noruega y Brasil y luego celebraron la victoria en una discoteca de Puerto Banús en Marbella. Ya de madrugada, Nicolín se marchó en un VTC y pidió bajarse en la autovía 7 cerca de una zona de urbanizaciones y hoteles donde se alojaba. Allí fue arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La Guardia Civil tiene hasta el jueves por la mañana para poner al detenido a disposición del juzgado de Fuengirola, que instruye el caso.
15: Los servicios de extinción de incendios siguen refrescando el terreno en Los Gallardos, en Almería, para evitar rebrotes. Está estabilizado el fuego después de haber quemado 7.000 hectáreas de masa forestal y monte bajo. A partir de las 2:30 iremos a la localidad de Bedar, donde la gente va recuperando la calma.
18: En el pueblo no hay un problema, pero fuera de el pueblo. Tengo amigos que tienen un gran problema.
19: Horroroso, la verdad. Va a costar mucho, pero poco a poco.
15: Mañana entramos en la canícula. Ojo, porque la Agencia Estatal de Meteorología activa para mañana miércoles el aviso de nivel rojo en Zaragoza y el litoral de Valencia con hasta 42 grados. Los Sanfermines van terminando también. Han sido muy calurosos. El último encierro esta mañana ha sido muy accidentado. Los toros de Jandilla han corneado a 2 corredores. Pachi Tiberio, Pamplona, buenas tardes.
20: Buenas tardes. 2 heridos por asta han dejado los toros de Jandilla en el último encierro de los presentes Sanfermines, que ha sido veloz, con una duración de 2 minutos y 25 segundos y que ha dejado momentos de peligro y tensión.
21: Últimos metros de estos encierros de 2026, llegan los Jandilla al tramo de Telefónica. Los machos
20: 10 personas han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra tras este último encierro, 2 de ellos, como decíamos, con heridas por asta, en concreto un joven pamplonés de 18 años con cornada en el muslo y un hombre de 40 46 de Junquera de Henares, Guadalajara, con cornada en tórax. El resto de trasladados lo han sido por traumatismos de diferente consideración. Los Jandilla no se han salido del guión al que nos tienen acostumbrados en los encierros sanfermineros, velocidad, peligrosidad y heridos por asta.
2: Pues todo esto y más a partir de y media habrá nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
3: Bona tarda. Moviments de la política municipal. Avui s'ha confirmat que Junts ha trencat l'acord de govern a l'Ajuntament de Girona, deixant l'executiu format per Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha assegurat que la decisió s'ha pres perquè l'alcalde Lluc Salellas no ha fet cap passa per avançar en molts dels temes proposats per la formació.
22: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència.
3: I encara amb la formació de Carles Puigdemont, un dels tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils a Tarragona, Enric Daza, ha decidit integrar-se a Aliança Catalana i, a més, serà el cap de llista a les properes eleccions municipals de 2027. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de so, en Santi García, control central, l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. A hores d'ara la PSC té retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. La mateixa autopista PSC té retencions de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. Encara la PSC té intensitat a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un camió accidentat que talla un carril. A l'AP2 hi ha dos carrils tallats a Barberà de la Conca en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via arran d'un accident d'ahir. Hi ha intensitat en aquest tram pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, i retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i d'Hort a Pedralbes en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Rambla Prima al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i també de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: I també la previsió del temps a Emet, Juan Carlos Pinya.
24: Avui a Catalunya continuam amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
1: Edició migdia. Ana Bañeres.
3: Junts ha trencat el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i abandona l'executiu municipal format fins ara amb Guanyem i Esquerra Republicana. La formació de Carles Puigdemont ha explicat els motius aquest matí de la seva decisió. Gemma Esteve.
25: Gemma Geis atribueix la ruptura a una manera diferent de governar i retreu a l'alcalde Lluc Salellas haver deixat en un segon terme projectes que Junts considerava prioritaris, entre ells la regulació de determinats comerços, qüestions relacionades amb recursos humans o la neteja de la ciutat.
22: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. Fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
25: Junts assegura que els seus 6 regidors faran una oposició responsable i donaran suport a totes les iniciatives que siguin positives per a Girona. La formació també defensa que marxa amb la consciència tranquil·la d'haver donat estabilitat al govern, amb 3 pressupostos aprovats i projectes estratègics encarrilats, com el futur Hospital Trueta. La sortida de Junts es produeix a menys d'un any per a les eleccions municipals i deixa el govern local amb només 11 representants dels 27 que formen el ple municipal.
3: I un dels 3 regidors del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, s'integrarà al grup d'Aliança Catalana i a més serà el nou cap de llista a les eleccions municipals de 2027, un canvi que han decidit no seguir les altres 2 regidores del partit, Judit Huerta.
26: L'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any que ve. Les altres 2 regidores de la formació de Puigdemont, tot i això, no s'adhereixen al pacte amb el grup polític d'extrema dreta català. Una d'elles, la Teresa Recasens, ha explicat els seus motius.
27: Jo, Teresa Recasens i Simó,
4: no confesso, no combrego, no dieu-lo com vulgueu, no em sento al costat d'Aliança Catalana. Sempre he cregut i continuo pensant que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
26: Ara, entre moltes altres incògnites, queda pendent saber què passarà fins al final d'aquesta legislatura amb el grup municipal de Junts.
3: I de la política municipal al govern, a l'avançada que el Congrés voti la senda d'estabilitat dels pressupostos generals, que previsiblement serà rebutjada amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, manté la confiança que Junts vindrà a redreçar el sentit del seu vot. Paneque ha demanat a la formació de Carles Puigdemont que prioritzi allò que beneficia catalans i catalanes.
5: I que sempre hem entès que s'haurien de fer la pregunta que més enllà de les expectatives o els legítims projectes s'haurien de preguntar si aquella votació i aquella aprovació beneficia o no els catalans i catalanes. Jo crec que està aquí la pregunta i la resposta doncs, que haurien de donar en forma de vot positiu.
3: De la seva banda i a les valoracions polítiques dels grups, els comuns i també la CUP reclamen contundència i crides a l'ordre al ple contra els discursos d'odi i expulsions dels diputats si no es compleixen. Així aposten per la reforma del reglament per reforçar les sancions. David Cid, Dani Cornellà.
6: Una reforma del reglament que doni encara més garanties a la mesa per dir prou.
7: S'hi ha de fer front i s'hi ha de fer front d'una manera molt contundent. Per tant, el reglament ha de ser molt clar.
3: Des de Vox consideren que les possibles sancions a diputats del partit per discursos d'odi tenen un objectiu vergonyós de censurar la veritat, però no diuen que no els callaran. Així ho ha expressat Joan Garriga, portaveu del grup, coincidint amb la reunió de la Comissió de l'Estatut del Diputat que examina aquest dimarts possibles discursos d'odi del mateix Garriga, però també de la diputada de la formació Júlia Calvet i de la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
8: Y les anunciamos que no nos vamos a callar. Ni Julia Calvet, ni Ignacio Garriga, ni todos los diputados de Vox, ni yo mismo. Todo el grupo parlamentario está conjurado a seguir defendiendo la verdad, sin miedo a nada ni a nadie, y menos a una comisión del Estatuto del Diputado politizado que quiere hacer de tribunal sancionador de Torquemada del siglo XXI.
3: Sobre les possibles sancions que la cambra pugui imposar als diputats de Vox i Aliança, els populars afirmen que atempten contra la llibertat d'expressió i vulneren la immunitat parlamentària. Tot plegat en el dia en el que hem conegut que més de la meitat dels municipis catalans posen traves a la concessió del padró de les persones migrants, segons l'informe elaborat per ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Un tràmit que no dona drets i que la llei obliga els municipis a la seva tramitació. Marc Esparza.
9: 4 de cada 10 municipis a Catalunya vulneren el dret a l'empadronament a les persones migrants en situació administrativa irregular i, a més de la meitat, es detecten incidències en els processos, segons les dades de l'informe elaborat per ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Des d'ECAS recorden que el padró no dona drets a les persones i, a més, és una obligació que tenen les administracions. Carlos Macías, director general d'ECAS.
10: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques. El padró no crea drets ni els concedeix, però sí que reconeix una realitat, és que una persona viu en un municipi. I això és fonamental per dues raons, perquè facilita la garantia de l'exercici efectiu dels drets i perquè permet a les administracions públiques planificar adequadament els seus serveis públics.
9: L'estudi s'ha elaborat amb dades d'entitats de 60 municipis de més de 20.000 habitants. Les traves es poden donar per el color polític de l'Ajuntament, però també per la saturació administrativa del propi consistori.
1: Edició migdia.
3: 2:18, 3 persones detingudes i 6 armes de foc intervingudes. Aquest és el balanç provisional del macrooperatiu desplegat aquest matí pels Mossos relacionat amb un tiroteig al barri de la Mina, a Barcelona, a mitjans de maig. Sergi Bassoles.
27: Els arrestats són 2 homes i una dona, unes detencions que s'han efectuat a Sant Adrià del Besòs, a Badalona i a Terrassa, durant els escorcolls realitzats en aquests municipis, però també a Barcelona i a Maçanet de la Selva. S'han intervingut diverses armes de foc, en concret 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta de caça. A banda, els Mossos han decomissat 40.000 euros en efectiu. Aquest és el balanç de la macrobatuda desplegada des de primera hora d'aquest matí, un operatiu de màxims en el qual s'han mobilitzat 150 efectius efectius de la policia catalana. Un dispositiu que estaria relacionat, expliquen fonts consultades, amb el doble tiroteig sense ferits que va tenir lloc el passat 12 de maig al barri de la mina de Sant Adrià. Hauria estat protagonitzat per clans familiars rivals dedicats al narcotràfic. Pel que fa als tres arrestats avui, se'ls imputa pertinença a grup criminal i tinença il·lícita d'armes. Fonts consultades detallen que se sospita que haurien adquirit aquestes armes de narcotraficants del sud de França per posteriorment distribuir-les a narcotraficants locals.
3: A més, hem conegut que una jove de 13 anys ha interposat una denúncia contra una altra jove de la mateixa edat per una agressió sexual que hauria tingut lloc a Tàrrega el cap de setmana. El cas s'ha derivat als serveis socials perquè en ser menor de 14 anys és inimputable. I tot això lliga perquè hem conegut una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar. Vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques a l'edat adulta. Laura Hurtado.
0: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
11: Si hi havia un bullying en la infància, tenim més probabilitat de tenir un diagnòstic de dolor de cabeza. Si hi havia un abús sexual, tenim una probabilitat molt més alta de tenir obesitat en l'edat adulta.
0: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
3: Frenada del mercat immobiliari. Per primera vegada enguany, la compravenda d'habitatges retrocedeix al maig a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la davallada accelera i suma 5 mesos consecutius a la baixa. Climent Sabater.
12: La compra-venda d'habitatges cau un 5% a Catalunya al maig fins a fregar les 9.000 transaccions, malgrat el retrocés, la cinquena xifra més alta de la sèrie històrica al mes de maig. Això fa que en l'acumulat de l'any a Catalunya es venguin més pisos que el 2025 i, en canvi, al conjunt de l'Estat el balanç sigui negatiu, segons el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
13: Catalunya i Barcelona van a un ritme diferent de la resta d'Espanya, que estan baixant les vendes, l'acumulat de vendes en els 5 mesos, mentre que Catalunya i Barcelona no.
12: Al conjunt d'Espanya, el mercat acumula ja 5 mesos consecutius a la baixa amb una davallada que s'accelera del 7% fins a les 56.000 operacions. La davallada més important es concentra a la segona mà, que suposa el 80% de les transaccions per només el 20% d'obra nova.
3: La Generalitat continua estudiant les causes de l'esvoranc per les obres de la L9 del metro al Putxet, però segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tot apunta a una cavitat per falta de formigó. Maite Boada.
14: Una setmana després de l'esvoranc al Putxet per les obres de la línia 9 del metro, la consellera Sílvia Paneque atribueix al sinistre una falta de formigó, a més per la tuneladora, un formigó que hauria d'haver tapat la cavitat formada.
5: Una de les hipòtesis és que alguna d'aquestes cavitats no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
14: Paneque ha reiterat que els veïns no tenen cap culpa de la situació i ha obert la porta que puguin rebre indemnitzacions. De la seva part, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, ha explicat que Territori ja ha inspeccionat 3/4 dels edificis afectats sense que s'hagin trobat noves esquerdes. Pel que fa a la tornada de 300 veïns afectats de 96 habitatges, l'Ajuntament assegura que no hi haurà cap precipitació en la seva tornada. No es repetiran, ha dit Valle, errors del passat. 67 veïns estan allotjats en hotels.
3: Canviant de qüestió, les autoescoles s'han concentrat avui davant la Direcció General de Trànsit a Lleida per exigir més examinadors pel permís de conduir, denuncien que la situació és insostenible amb 5.000 aspirants en espera i més de 5 mesos de demora. Dels aspirants, els més perjudicats són els que estan pendents de treure's el carnet per conduir de camions. Pepa Santgenís.
16: Les autoescoles de Lleida han protagonitzat una sorollosa protesta aquest matí davant la Direcció General de Trànsit a la capital del Segrià per exigir una plantilla estable d'examinadors. Diuen que la situació és insostenible i han demanat també la dimissió de la responsable de la DGT a Lleida. Les autoescoles han mostrat la seva indignació per la demora que pateixen els seus alumnes per poder-se examinar. L'Ignasi Peralta és el propietari d'una autoescola.
2: La gent se mereix un tracte millor i es mereix poder-se examinar. El més greu és el tema dels camions. Tenim 20.000 camions parats per falta de conductors i hi ha gent que estan esperant 6 mesos per fer un examen de circulació.
16: És el cas de la Wilhelm, que ha aprovat fa mesos la teòrica i ara espera l'examen pràctic per poder treballar.
15: Todavía me han dicho que tengo que esperar todo aún hasta septiembre o octubre porque no hay plazas para examinarse del práctico.
16: A Lleida hi ha 5.000 aspirants en espera per treure's el carnet de conduir.
3: I els bombers confien que avui podran donar per controlat el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees. Diversos efectius continuen treballant-hi. Protecció Civil ha demanat a la població que no s'acosti a la zona de l'incendi. Mentretant, agents rurals i Mossos investiguen les causes, tot i que s'apunta a la intencionalitat. En menys d'una setmana s'han declarat a la zona 3 incendis. I ara és el moment per conèixer tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Esports.
17: Nou jugadors del Barça, 8 a la selecció espanyola i un Koundé a la francesa, i en total 9 catalans formen part de la selecció de Luis de la Fuente, que avui ha jugat un lloc a la final del Mundial contra una altra de les grans favorites, França. El partit a Dallas començarà a les 9 de la nit, hora catalana, i el món està especialment pendent de la gran estrella d'Espanya, el blaugrana Lamine, que tot just ahir va fer només 19 anys, però del que s'espera tot.
18: Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados todos y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Mañana será un día muy especial.
17: El guanyador del partit s'enfrontarà a la final de diumenge.

0: de primera jornada i la segona Espanyol-Reial Madrid dissabte 22 a 2:15. I la històrica Vicky Losada ha estat presentada avui pel Badalona Women, on jugarà cedida una temporada amb 35 anys i 5 després de sortir del Barça i procedent del Bristol anglès. El seu objectiu és ambiciós.
1: Es fácil decir esto, pero quién sabe si en 2-3 años pues quizás meter otro equipo catalán en Champions que no sea solo el Barça.
0: I s'enfrontarà al Barça, on va passar els seus millors anys.
1: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años quedarán 2 o 3. Entonces creo que ahora llega una Vicky mucho más madura, con otra mentalidad.
0: De la seva banda, l'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de segona divisió, Natàlia Scott, procedent del Barça B, però que es va formar a la cantera perica. I a segona divisió, el Girona ha presentat avui 2 fitxatges, els mitjampistes Izan González i Iván Morante, mentre que el Sabadell ha fet el mateix amb Miqui Codina i Alain Rivero.
2: Gràcies, Marga. I en el temps de la cultura, dol al món de les lletres, l'escriptor, articulista i assagista barceloní Luis Goytisolo ha mort als 91 anys, segons ha confirmat aquest matí la Reial Acadèmia Espanyola. L'autor de la tetralogia Antagònia i les Afueres va morir diumenge a Vimbodí, a Tarragona, on va passar les darreres dècades de la seva vida. Tots els detalls, Montse Soto.
3: Etern candidat al Cervantes i al Nobel, Premi Nacional de Literatura, les Lletres, la Crítica. Luis Goytisolo estava considerat un nen prodigi, el darrer de la saga d'escriptors formada pel poeta José Agustín Goytisolo i el també escriptor Juan Goytisolo, els seus germans. Va estudiar dret, però ho va deixar per dedicar-se a l'activisme polític i a la literatura. I és que per ell, els grans temes de la seva obra eren tan essencials com aquests.
4: ¿Cómo decirlo? El mundo, la vida, es de lo que hablo.
3: Luis Goytisolo ens deixa un corpus literari monumental on hi trobem la seva obra Les Afueres, que fa virar la literatura espanyola dels 50 cap al minimalisme, la tetralogia Antagonia, centrada en l'art de l'escriptura, o novel·les com Estàtua con palomes, Premi Nacional de Literatura als anys 90. Membre de la RAE, tenia clar que pel que passaria a la posteritat seria la seva obra, marcada per l'observació i la ironia.
4: Si yo paso la historia de la literatura, creo que ya estoy en ella. No será forzosamente por ser miembro de la Academia, sino por la entidad de los libros que he escrito.
3: Coincidències i xispes van ser les seves darreres dues obres, textos breus sobre la societat actual des de l'òptica d'un octogenari amb una vida, no ho dubtem, dedicada plenament a la literatura.
2: I nosaltres posem avui el punt final amb l'Ax en Busto.

Demà actuen al Bars Festival de Barcelona al Poble Espanyol en el seu format històric amb el cantant Pemi Fortuny per celebrar els 40 anys de la mítica formació. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats a la web rtv.cat. Gràcies. Bona tarda.